0: Ai, sí, és així, estem així, continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, com no ens té que encantar enxissar el 12 de maig perquè és dimarts. És un dia important per al clúster tauleller. Avui Fernando Roig Alfonso, com a president del Grupo Pamesa, ha fet la roda de premsa de balanç anual que, evidentment, al ser dimarts, tindrem el nostre Ceracope Castellón a partir de les 2 menys 10 aproximadament. Però és el compte enrere per a l'inici de les festes en honor a Sant Pasqual. Unes dates un poc rares perquè lo normal haguera sigut acabar el dia de Sant Pasqual, que és diumenge, i no tindre que canviar tants actes, però aixina s'ha decidit a Vila-real, comencen este divendres i comencen pràcticament ja en tots, en tota la prèvia del que és costum fer sempre en les vespres d'un 17 de maig, caiga el dia de la setmana que caiga, i en este cas és diumenge. Al voltant de la Basílica de Sant Pasqual, de la figura de Sant Pasqual, com sabeu, està l'Associació Amics del Poe del Sant, que curen moltíssim, tenen cura de tot el que envolta i tot el que hi ha que fer tradicionalment quan s'apropa el 17 de maig. I ens acompanya Nieves Atxuara, que és la presidenta i també membre de la Junta Directiva, Ricardo Cantabella. Ja tenim activat el compte enrere. Preparatius tenen que estar ahí, perquè a la que ens donarem compte estarem ja a la processó, Nieves.
1: Pues sí, nosaltres vam començar la setmana passada ja preparant-ho tot, des de part, el que s'encarrega pràcticament de que el pal i tot siga Ricardo, per tant m'encantaria que ell fes un poc d'introducció de tot el que se fa, tota la quantitat de gent que eren muntant, però m'agradaria que Ricardo fera aquesta introducció perquè és la part important d'ell.
2: Pues es comencem en la vespre del dia 7, abans de la novena. Sempre ens ajuntem en els pastors, que li canvien l'hàbit a Sant Pasqual per tindre el vent mudat per la festa, i nosaltres pues muntem el palis, tots els voluntaris que venen, tota la gent com es pot ajudar, muntem la bandera, el guió i la carrossa del Santíssim, i de moment ho tenim tot preparat i vestit. Sí.
0: Vestimenta, només hi ha una?
2: Sí, només n'hi ha un traje de Sant Pasqual en aquests moments, sí. De festa, el que té ell de festa.
0: I això ho feu 10 dies abans, aproximadament?
2: Sí, perquè es comencem la novena.
0: Ara estem de novenes.
1: Avui dimarts estarem en el 6 dia de novena.
0: I això, pues, clar, com no hem presentat el programa de festes ni res, pues, no ho desconeixem. Més mal que tenim el boletí de la Basílica, que coneixem moltíssimes coses de les que ara també xerrem. Quins preparatius també previs tenim més?
1: Tenim que preparar-lo del Pasqualino, perquè tots els anys començarà la quarta edició que fem a persones que han fet molt per Sant Pasqual. Està el premi del Pasqualino, vam començar en don José Gómez Mata, que serà sempre perpetu en Sant Pasqual, perquè és un honor. Després vam estar en la Fundació Soriano. L'any passat, en Pasqual, el de Isca, que va fer tots els bancs, i un any pues, tenim també un Pasqualino, també molt implicat en el que és l'obra pasqualina.
0: Què és?
1: No se pot dir encara. Hasta 48 hores, conforme van ficar en els estatuts, no se pot dir. 48 hores antes podem dir-ho, però hasta el dia de Sant Pasqual no se pot.
0: O sigui, que el divendres se coneixerà.
1: Sí.
0: El divendres se coneixerà.
1: Després, pues, tens que anar mantenint que estiga tot com cal per aquest dia, perquè tenim un problema el dia de Sant Pasqual. Ojalà tots els dies Sant Pasqual està de ple conforme està el dia de Sant Pasqual. Només té pues, que la gent, per motius que cada un sabràs d'ell, a la església cada vegada venen menys, cosa que és impensable fa uns anys haver dit. Però el dia de Sant Pasqual és tan bonic veure que no n'hi ha espai, tindrien que multiplicar, i això és lo important. I anar pulint tot això s'ha de limpiar, estem en contacte amb l'Ajuntament mos envia gent, però bueno, preparar primer que res, perquè quan s'acaba la novena tenim la professió eucarística. N'hi ha una sèrie de preparaments que ja t'hi diga, a hores d'ara pràcticament està ja tot organitzat. La faena més gorda a nosaltres mos queda el dia quan s'acaba la foguera, Ricardo i jo anar intentant buscar un puesto, l'Ajuntament per així, perquè n'hi ha molta gent que treballa per Sant Pasqual sense armar ni pols de remolí, que menys que així dia puguen estar assentats proper del seu patró.
0: Així és, així és. Dissabte la vespre tindrem la ofrena, que enguany coincidís en el bou per la vila. Les coses que dius, bueno, és, no sé si estem en les festes dels bous o les festes de Sant Pasqual. Després tindrem la foguera, que és, diguem, són temes més municipals, que al igual que la comissió de penyes, crec que és la que organitza l'ofrena. I on entra ja els amics del Pouedes, evidentment, el que és la celebració del Dia del Sant, i també l'enramà, que a mi m'encanten veure les enramaes.
1: Les enramaes, l'alma mater és Ramon Bellmunt. Ramon i Maria Pilar són un poc motos, fem de comparses. Antes resulta que fem l'enramar o mos ho portaven. Ara l'Ajuntament mos ho facilita molt, tot el que és per l'enramar, que antes estàvem 15 dies antes ja replegant verd. Ara l'empresa que porta lo de l'Ajuntament mos ho prepara tot, mos ho porta tot en cert, simplement és que executar el dibuix que a les hores d'ara, que un any tenim en falta Jacinto Heredia, perquè era el que feia la foto, només estava el procés de les fotografies, per lo tant, si algun post està mirant-nos, que pense que pensem en ell, que era també una persona discreta, però que col·laborava en tot el que podia.
0: Com diem en este bolletí de la Basílica de Sant Pasqual, us heu recordat en, els darrers, en el darrer número, si mal no recorde, que és trimestral, sí, de Jacinto Heredia i també de Simón. No ens oblidem de Simón, que era el prior i que va faltar.
1: I el que era el secretari d'Amics Pobre del Sant,
2: Pepe Usó.
1: Pepe Usó és que guany ha sigut un any molt completet, molt, molt trist.
0: Mitjançant este boletí ens enterem de coses com, per exemple, l'adquisició de panels ceràmics de Sant Pasqual. Dos en concret, darrerament, s'han aconseguit, és dir.
1: Va ser una cosa que va sorgir i entonces el que intentem és tot el que és l'obra pasqualina, nosaltres passarem i això se quedarà sempre perquè qui, si a ma abuela li haveren dit, ma abuela que era fan, no era devota, era fan de Sant Pasqual, que Sant Pasqual era el patró dels cuiners per Sud-amèrica, pues tot això, tota l'obra que se pot, se va adquirint. No tenim una gran capacitat econòmica, però anem aconseguint poquet a poquet.
2: També donar gràcies a tota la gent que col·labora, com els moviments i associacions del poble, que també hi sent a la professor, i al professor vocalístic, al professor del dia Sant Pasqual. I no res d'això, tirarem davant la festa, conforme pugui ser.
0: Les processons són emotives, però esta també per a xiquets i xiquetes de comunió, que és el dia a Vila-real. Per a qui no ho sàpiga, les comunions s'avancen sempre per estar lliure el dia d'èssat, caiga el dia que caiga, perquè aquest dia és costum que tots els xiquets i xiquetes isquen, cadascú duent el guió o acompanyant, i sobretot repartint floretes les xiquetes.
1: És una experiència preciosa, bonica, els xiquets ho esperen. A més, de veure com els xiquets van davant, quan apleguen a l'enramar, a obrint, per no xafar l'enramar, perquè l'únic que xafa l'enramar, el primer que xafa l'enramar, és Sant Pasqual. Per lo tant, això és el que ens queda, la il·lusió.
0: I els pastores i pastoretes, sabem si han assajat ja, si n'hi ha prou, com ho tenim, això?
1: Sí, això s'encarrega, ho tenen tot perfecte, organitzat, n'hi ha llista d'espera pels pastorets, això és la part que porta Isabel, n'hi ha llista d'espera perquè fins que no se'n va un... Però és bonic veure que tots els anys n'hi ha una representació digna dels pastorets i pastoretes de Sant Pasqual.
0: Saps què passa? Que si no anem recordant aquestes coses, pareix que s'oblide, no? Posar el que diuen el foco mediàtic, o també lo de Sant Pasqual un carbonet, que pareix que comença a pedres, no? N'hi hauria que...
1: Sí, però als col·legis n'hi ha col·legi que... Però també és molt trist, que a mi m'agradaria fer un cridament, n'hi ha xiquet que quan li porta Sant Pasqual no sap qui és Sant Pasqual. Això tinguera que ser bàsic. El col·legi que tenen una professora de religió, pues que està molt implicat en el tema, perfecte. Però n'hi ha xiquet que Sant Pasqual o del Garbonet, o quan hi era xicotica, que era una peseta passada en Pasqual, que a la tòmbola. Tot això tot són coses per recordar, perquè això és la història del nostre poble i de Sant Pasqual.
0: Algo més que vulgueu destacar-nos des de l'Associació Amics del Poble del Sant en esta setmana en el que el diumenge és el dia gran?
1: Pues no res, que la gent participi en tot. La novena està sent un èxit, que és important també. La fa, enguany, l'any passat va vindre l'abat de Poblet, però enguany tenim Arturo, un xic que està destinat temporalment el capellà de Sant Pasqual, i enguany les monges han decidit que sí, pues mos pareix bonico, perquè que un parle de lo teu és perfecte. I no res més, simplement que la gent estiga a gust, que el dia de Sant Pasqual no s'enfaden, perquè a lo millor es toca estar a un costat.
0: I que Sant Pasqual està obert tot l'any, se pot visitar el Museu del Poe, els cordonets, i també aquesta exposició que feu en la vidrera.
1: El Belém que pas xiquets, això és importantíssim, és una quantitat de gent que ve. Tot és fer poquet a poquet. El problema principal de tots els puestos és falta de gent, de voluntari, perquè mos agarra moltar-se perquè és voluntari. És que sou maneguetes, no. És que voluntaris estem tots al mateix puesto. Com diem en Guillermo, dona-li faena a qui en tinga. Però bueno, que la gent disfruten, que ho passen bé, que Sant Pasqual sempre està dispost a escoltar-nos a tots.
0: Doncs gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: A COPE Más Castellón vivim les festes patronals de Vila-real en honor a Sant Pasqual de 12 i mitja a 2 de la vesprada amb els actes més sentits i emotius. Una promoció especial de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província. Restaurant Al d'Emilio, Orenga Finestres i Vidre 60 aniversari. Reciplaza, Restaurant El Vasco de Vila-real, Sutaxi Castellón i Fundació Caixa Rural Vila-real.
3: Colegio Santa María, abierta matrícula.
4: Un centro concertado de ESO y bachillerato donde cada alumno importa y las familias forman parte del proceso, con tutorías cercanas y atención personalizada.
3: Más de 15.000 metros cuadrados de modernas instalaciones, con comedor y transporte escolar.
4: Infórmate en colegiosantamaría.es o en el 964-533577.
3: Colegio Santa María, siempre formando futuro.
5: Fundación Dávalos Fletcher abre la convocatoria de becas y ayudas 2026. Dos becas para música y artes plásticas y dos ayudas para proyectos de investigación en ciencias experimentales y ciencias sociales. Cada una de las cuatro disciplinas está dotada con 8.000 euros. Presenta tu solicitud hasta el 15 de mayo. Consulta las bases y envía tu documentación a www.davalos-fletcher.com. Para cualquier duda, llama al 964-223478. Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón.
6: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
7: A l'Alcora la ceràmica no s'explica, és viu.
8: Arriba Mat Ceràmic 2026 amb més de 40 activitats per a tots els públics. Exposicions, cica, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany més especial que mai. Estem a només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho contem.
7: Junts celebrem el patrimoni.
8: Consulta tota la programació en l'alcora.es i xarxes socials.
7: L'Alcora, 300 anys liderant la ceràmica.
9: Herrera en COPE.
10: Más Castellón.
9: Estar informado.
0: Són les 12 del matí, 42 minuts. Avui estem a 12. Sabeu que el 12 de gener passarà algo? El 12 de gener, digueu, bueno, segur que passarà algo el 12 de gener, però el 12 d'agost, que és abans, també passarà algo amb el sol. En un instant, Quique Rodríguez ens aproparà a ese eclipse que tindrem el 12 d'agost en este 12 de maig. Però abans, és dimarts, Alberto Marco.
11: Y un martes más queremos bambar por Castellón y lo hacemos pues con la mejor de las guías posibles, como es la de Bambando Turismo y Experiencias, Iván Ortega.
12: Buen día, del inicio, y vamos a empezar en la esquina de donde está la Torre de Migdia. ¿Sabes dónde está?
11: Pues no caigo ahora mismo.
12: Seguro que has estado esperando el tram alguna vez en frente de Borrull, que está la maqueta de la ciudad, pues ahí justo, si miramos al suelo, vemos dibujada la Torre del Migdia. Era en la esquina sureste de la ciudad y Castelló terminaba. Muy próximo tenemos uno de los portales, el portal de Roser o del Molí Roder, que estaba por allí también, que está en lo que es la calle Campoamor ahora, esa salida hacia la calle Gobernador, que además sí que te da la sensación de puerta de entrada y de salida, pues ahí la teníamos. En esa parte, en esa esquina, ahí era donde estaba la alquería de Vinamargo, que se supone que es el origen de nuestra ciudad. Cuando tuvimos el traslado y bajaron nuestros predecesores al llano y construyeron la nueva vía de Castelló, pues esa es la zona inicial, esa alquería de Vinárame, como te decía, muy importante, que luego estuvo muy vinculada a la morería también de la ciudad, era la zona y la salida natural al mar. Luego además teníamos la calle Pescadores, porque de algunas de esas casas los marineros dejaban ahí los carros y luego salían a faenar, ¿no?, hacia el mar, por eso la calle Pescadores. Si te fijas en esa zona y miras las farolas que hay, son unas farolas negras que nos pueden recordar mucho a unos faros que se utilizan en una de las artes de pesca que tenemos aquí, que son esas artes en las que un barco en el centro se pone, ilumina de noche, ilumina el mar, los peces son atraídos, ¿no?, y alrededor tenemos barcas más pequeñas y que atraen a esos peces y los pescan. Pues bueno, si miramos en realidad las farolas, nos recuerdan a eso. Y luego ahí también estaba la calle Gumbau, que es una de las más antiguas de la ciudad, y el apellido Gumbau, que te sonará, pues aparece mucho en los libros de la Peita, pues era una de las familias más poderosas y acomodadas de Castellón, y entre otras cosas eran dueños del inmueble donde se construyó la lonja del cáñamo, la yocha del cane. La lonja, si cogemos el término que es logia, es una voz italiana que significa pórtico. por esos soportales. Normalmente encontramos este tipo de pórticos en las iglesias o en algún antiguos palacios, ¿no? Que servían, pues, al final de resguardo de inclemencias del tiempo, ese era el lugar donde refugiarse. Y también era un punto, obviamente, donde se reunían los comerciantes para llevar a cabo sus transacciones. Hay que decir que en horas nocturnas no era un lugar muy apropiado, ¿eh? Solían ser lugares llamados de mala nota. No había que acercarse por allí. Y el edificio, como te decía, de la lonja, que está, para quien no se sitúe ahora mismo, en la esquina con calle Caballeros y la calle Colón hoy en día, frente a lo que es la Plaza de la Hierba, pues esta lonja se levantó en unos terrenos de, como te decía, de la familia Gumbau, pero en principio era para dar cobijo a los vendedores de hortalizas que había por la zona, en esa Plaza de la Hierba. Parece ser que habían tomado la costumbre de, pues eso, tener ahí sus mercancías en esta plaza, que son productos muy perecederos, las frutas, las verduras, y provocaba quejas del vecindario. Pero claro, hay que decir que la limpieza no era igual antes que ahora. Y entonces tú imagínate esos desperdicios de frutas, de verduras que se pudrían, que estaban en mal estado. Y especialmente parece ser que se recibieron protestas de los feligreses de Santa María. Parece ser, eso cuentan, que justamente los puestos de cebolla estaban junto a la puerta. Claro, tú imagínate ese momento. Entonces, claro, se quejaban porque como la casa del Señor iba a estar oliendo a cebolla y que era muy desagradable. Entonces, entre otras cosas, pues esa lonja sirvió para alejar un poquito más de la puerta esos puestos, ¿no? Y que quedaran a resguardo. Bueno, el edificio sí que nos llama, se hizo lo que es la parte de la planta baja de piedra en 1604 y terminó en 1617. Y es pues una planta rectangular, vemos que hace esquina con dos fachadas. Podemos apreciar también el escudo de Castelló, que lo tenemos frente a esa plaza de la Hierba. Y después de unos años que daba servicio ya a estos vendedores de frutas y verduras, la lonja se dedicó al almacén de cáñamo en 1793. Ya sabemos esa gran importancia de ese cultivo, ¿no? Que ha sido fundamental para nuestra economía y nuestra historia también. Y finalmente parece ser que en el siglo XVIII pertenecía al ayuntamiento y el ayuntamiento necesitaba recursos económicos y decidió vender o darle permiso a Juan Mateu, que era otra de las familias importantes, para que levantara su casa sobre la lonja, que es la parte alta que tenemos, con las pinturas que en su día fueron originales decoradas por Joaquín Oliet, ¿no? Entonces, pues bueno, se le dio ahí otro uso también, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ya sabemos que es de la universidad, de la UGI, y que es un espacio además referente a nivel cultural, donde vamos a encontrar exposiciones siempre muy interesantes, ¿no? Pero como, pues bueno, al final de esa necesidad de crear un espacio de venta que llevara un mejor servicio y que no provocara esas cosas, pues como de eso se ha convertido en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Castellón, fíjate.
11: Y tanto que sí. Y fíjate qué vuelta más bonita por el centro de Castellón, que hemos empezado en Borrillo, hemos acabado ahí en a los pies del Fadrí, casi se podría decir. Ahí, bambando por Castillo, como hacemos todos los martes, con Ivanoa Ortega. Ivanoa, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
12: A vosotros, un saludo.
0: Qué bonito es realizar, gracias Alberto Marco, este paseo radiofónico con Bambando Turismo y Experiencias e Ivanoa Ortega. En un momentito nos situamos en lo que sucederá dentro de 3 meses. Solo quedan 3 meses. 12 de agosto, el gran eclipse. Hoy es 12 de mayo. ¿Qué tendrá que ver el oceanográfico con todo ello? ¡Ah!

0: Estem a dimarts i dimarts és un dia especial per a nosaltres, per Cera Cope Castellón, que tindrem cava a les 13:50 amb Alberto Marco i tot el que Fernando Roig Alfonso, el president del Grupo Industrial Pamesa, ha anunciat i ha valorat avui, en la que és la seva roda de premsa anual. Però anem a parlar també de taulell des d'un altre punt de vista, el legislatiu, la defensa del que és el nostre clúster davant aquest tractat de la Unió Europea i Índia que tant ha preocupat. Ha sigut curiós, no perquè ho hagi presentat Compromís, sinó perquè li s'ha aprovat una proposició no de llei a Compromís a les Corts Valencianes i que ha presentat Vicent Granel, que com sabeu és el diputat autonòmic de Compromís de Borriana. Felicitats, enhorabona, benvingut als nous estudis de COPE, que encara no havies tingut l'oportunitat de visitar-nos.
1: Pues bon dia i moltes gràcies per convidar-me, i la veritat és que un luxe estar en estos nous estudis, que la veritat és que pues, van a ajudar a que tot l'equip de COPE pues, faci la feina que està fent d'una manera millor. I com bé dies, pues sí, gràcies per la felicitació, perquè ha sigut una fita que en esta legislatura que portem, saps que ha sigut l'única proposta de Compromís que s'ha aprovat en el ple de les Corts Valencianes i que a més siga per a recolzar la ceràmica de Castelló i sobretot en el tractat de la Índia amb Europa, que és un tractat que no va deixar a la ceràmica en bon lloc, sinó tot el contrari.
0: Nos haurà adonat que sí, també tenim ceràmica en estos estudis, li garantizem que és 100% de la província de Castelló, tant en taules com en el que és el paviment. Per què era important esta declaració? I bueno, s'ha aprovat només en els vots a favor de Compromís, que això també no deixa de ser curiós.
1: Efectivament, la veritat és que bueno, nosaltres sabíem que la proposta que llançàvem era una proposta molt coherent, una proposta que anava molt lligada al sector ceràmic, anava molt lligada a Arcel, perquè havíem estat en contacte amb ells per a que ens feren les peticions pertinents per a poder presentar una proposta que fos el més real possible, i és que la situació que tenim ara amb el tractat de la Índia amb Europa és ja una situació pitjor de la que teníem, perquè és un tractat que s'ha signat ja, això vol dir que l'únic que ha de passar és que s'ha d'aprovar pel Parlament Europeu i per la Comissió Europea, i d'ahir la necessitat d'adaptar la proposta que nosaltres portàvem i que demandem ara mateixa, i que, com s'ha dit, s'aprova pel ple de les Corts Valencianes. I abans me preguntaves, això què vol dir? Això vol dir que el Consell, en aquest cas la Conselleria d'Indústria, s'ha de posar a treballar per a poder fer les propostes, per a fer les propostes que s'han aprovat en aquesta proposició de llei. I que és ni més ni menys que defensar la ceràmica de Castelló davant la Comissió Europea i davant del Tractat de la Índia. I jo penso que això sí que és importantíssim. Com? Proposant salvaguardes per a que la ceràmica puga tindre ixe acord de la ceràmica millor, val? I els hem donat un plaç de 30 dies, jo crec que això també és important, reduint els arancels. Ara estem parlant de que en el tractat de la Índia, conforme està ficat, les empreses ceràmiques tindran 3 vegades més arancels que les empreses de la Índia que podran operar així a Europa. Jo crec que això és una discriminació massa gran. I altres coses com, i pareixerà una tonteria, però la ceràmica de Castelló havia perdut la marca del Made in Castelló. I el que proposem és que la Conselleria potencie i que torne a ser rellevant el Made in o el Non-Europe, no? Que se marque el producte ceràmic que n'hi ha en Castelló, que s'ha que és en Castelló, que sapen de la qualitat i sobretot de les mesures que s'apliquen a Castelló per a que tinga aquesta rellevància allà on vaig.
0: Clar, és que és important que es destaque això més que res, perquè si li estem demanant unes coses a la Índia, nosaltres també exportem a la Índia.
1: Efectivament. Ara mateix l'acord del mercat està, com he dit, molt desigualat. És cert que, bueno, hi ha un dumping molt accentuat, no? Perquè ells juguen d'alguna manera en beneficis, no? O en avantatges, no? És com si jo l'altre dia ho comparava en una carrera, no? Que si tots férem una carrera, la Índia eixiria 100 metres més cap avant, no? I això vol dir que aniria per davant. Què vol dir això? Que ells no paguen tant per l'energia, que ells tampoc paguen com nosaltres paguem els nostres treballadors i treballadores, no tenen les mateixes condicions laborals, i sobretot que ahir l'Estat, en aquest cas, ajuda les empreses de la Índia per a que potencien la seva comercialització en Europa d'una manera exagerada i que estiguen desigualats.
0: Entenc que també coneix Compromís i Vicent Granel i suposa que la gent del sector, que hi ha molts empresaris, possiblement no són fabricants, però sí que no deixen de ser empresaris, que importen material de la Índia i que el venen així com de la Índia. També estem perjudicant a aquesta gent?
1: Sí, efectivament, no. El que estem perjudicant, això, estem parlant ja de fondos d'inversió que realment han invertit tant en la Índia com en Mèxic, com així. Així el que se podria produir en este tractat és que molts dels comerços que estan així se n'anaren directament a la Índia i se deslocalitzaren d'ací. Això voldria dir perdre llocs de treball, això podria dir que poblacions on les famílies estan vivint del treball de la ceràmica, que és el sector més important que n'hi ha ara mateix així a les comarques de Castelló i que dona faena, se destruirien aquests llocs de treball. Ja ho estem veient, val? Hi han hagut, en aquests moments s'han anunciat ja tres ERTOs, s'està anunciant un nou ERE també, i jo crec que en això hem de treballar, i per això aquestes mesures que volem aplicar per al tractat de la Índia.
0: Doncs esta és la proposició no de llei que és aprovada a les Corts Valencianes només amb els vots a favor de Compromís. La resta s'han abstès. Sorprèn alguna abstenció. Era col·lectiu o era individual el moment de la votació?
1: Era, bueno, és individual. Cada diputat té que votar el seu. Sí que és cert que la proposta era molt clara i a més era molt real. Sí que sabien de l'abstenció del Partit Socialista, però sí que és cert que en el debat que va haver, que va ser un debat prou intens entre el Partit Popular i sobretot Vox, no? que tenim moltes discrepàncies arran de les polítiques verdes, i sa votació i sa abstenció, al final jo pense que tots han pensat, vull pensar que tots han pensat en el sector, que no han pensat en que era una proposta de Compromís, i d'ahí que els costa donar el vot a favor perquè és una proposta de Compromís, però que no han pogut votar en contra d'una proposta real i sincera cap al sector i per això s'han abstès.
0: Ara la pilota està a la Comissió Europea, al Parlament.
1: Efectivament, la primera pilota la té la Conselleria d'Indústria, val? Que és la que té que demandar a la Comissió Europea tots els punts que nosaltres hem proposat i, a més, les propostes que nosaltres també hem fet a la mateixa Conselleria, com abans et deia, no? De pues, reclamar estudis d'impacte socioeconòmic previs a la ratificació de l'acord o sobretot aquesta campanya que s'ha de fer, que jo crec que és important, del Made in, per a que la ceràmica de Castelló puga saber-se d'on ve exactament i com no, el que havíem proposat també és impulsar una estratègia autonòmica de suport i competitivitat del sector ceràmic. Ho ha demanat el sector ceràmic i a més he de dir que avance que demà nosaltres en la mateixa Comissió d'Indústria també demanarem que se celebre ja la mesa de la ceràmica. Fa 3 anys que no se celebra i pensem que és important que se tornen a reunir tots els agents, que vinga també el president de la Generalitat a reunir-se en aquesta mesa per a que tinga la importància que toca tindre a un dels clústers més importants del sud d'Europa, que és el sector ceràmic.
0: Vicent Granel, diputat autonòmic de Compromís a les Corts Valencianes, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que significa este PNL, que té que veure amb aquest acord.